tous mainaces ad duoc. La pauve silencioso interiorizado. Iran e de grups vinculats a las unitats de mobilizaciu popularo su accusats d'aquelos tustados oficialment dirigidos contro du pausans kurds iranias. Di lu discurs des atacaires apareix tabe l'accusaciu recurrento de la presència supausada del Mossad, una narraciu que forso sisplasso consideron mai como una justificaciu qu'una amenaça realo. Almenys sul terreny, los impactes distinguis un pas entre butos militaros e civilos. De là las perdos humanos, aquelos atacos semblan de mirar un model politic singular percebut cum un anomalio establo dins un orreciu istablo. Demes, lai butos mai marcantos figuro lo consulat american ai tal como lai basos militaros e l'aeroport d'Erbil, simbols a l'encop de presencio internacionalo e de stabilitat relativo. De l'urcaire, lai forços peixmergas, pilar de la seguretat regionalo, sutabe estados mirados per Iran, dins una voluntat aparento d'aflaquir tut autonomio. Un comerçant d'Erbil, la capitalo de la regió autonoma curdo, descrivió la situació amb resignació. Dijun que miren de basos o d'enemits, mas besen d'explosius pres de nostre hostal. Degun nos explico pas perquè pagam lo prez d'aquelo guerro. Sa que là, una forma de normalitat persistís. Los comercis tornen d'obrir, les carrières s'animen e la populació continua d'avançar. Així, cada jornada sense explosiu és una victòria fragil dins una guerra que dispassa un nom, mas que tothom ressent.

0: Es en train d'écouter l'émission Furro Burro.
1: Merci a Tomás per aquelos nubelos internacionalos. Tomás que tornares troba lo mes que ve per una nubelo actualitat. Aqueste mes hi haurà pas de paraules desculats, mas praco anant fa l'opun sus la situació que pertoc l'ensenyament de l'Occità d'Inzolt e plus particularment sus l'escola Clément Brouqui, sul site bilingue d'aquella escola. E o hier, des a dire, donc dimarts 7 d'abril, hi havia un recampament de parents d'escolars davant l'escola de Gramat. En seguido de la decisió de l'inspectrice de l'Educació Nacional de suprimir un poste sus aquel site. Evidentment, a quoi agrado pas als parents que se sont mobilisats, que han lançat una petició que podetz tornar a trobar en ligne sus change.org. E puis, hi ha també d'associacions que han reagit en aquella decisió. Lo Centre Regional dels Ensenyaires d'Occità de l'Acadèmia de Toulouse, l'associació OCBI pel desenvolupament del bilingüisme dins lo servici públic, l'Institut d'Estudis Occitas e l'associació Aquiloc també que es mobilizado sus la qüestió de l'ensenyament. Vos prepausi d'escutar un reportatge de Greg que s'es trobat hier davant l'escola un pauc abans lo recampament e que ha entrevistat uno parento d'escolas. Aquí se passo din la vostra emissió occitana Furro Burro.

Bonjour a toutes, bonjour a tutos e benvenuto din la vostro emissiu Occitan Furoburo en directe, realizado en partenaria ambe l'associaciu Aquiloc. Aquesto emissiu es diffusido per Decibel FM, Antenne Doc, Bram FM, Brenig FM, Radio Galaxy, Radio Grand Brive, Radio Lengadoc, Radio Libre en Périgord, Radio Occitanio, Radio País e Radio Vicomté. Al programa d'aquesta mes d'abriol de 2026 hi haurà l'actualitat del món.